Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 68%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: Sí?

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 70%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 72%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Matí de moment tranquil a les carreteres. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals. Aquesta hora, la P7 a Barberà en sentit sud, C58 a Montcada, cap al Nus de la Trinitat i a la 2 a Cornellà cap a Barcelona. També en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però com dèiem, sense provocar aturades destacades.
0: 9% davant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar públicament el govern de Pedro Sánchez. El president nord-americà diu que porta Espanya pel pedregar i qualifica d'insòlita l'entrada massiva de migrants. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca SEAT. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. S'allunya el possible aixecament de les restriccions vigents d'accés al medi natural després de l'aparició de 5 positius de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense nous casos. Tots els senglars infectats s'han localitzat dins l'àrea delimitada com zona del risc. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. 10 dies després de la tragèdia de la Gran Riuada al nord del Nepal, els equips de rescat han aconseguit recuperar 2 supervivents. Les 2 persones les han trobat en uns dels túnels d'unes instal·lacions hidràuliques i no es descarta que hi pugui haver més gent atrapada. I Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per adults, Jim Gwin, i l'última cinta de terror, Dylai Roth, Dulce Sabor a Muerte.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que juguen el diumenge els 2 equips. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. També en futbol, el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre, mentre que el Barça femení sabrà avui a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions. I Pau Lavadors ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre aquesta matinada amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6 a 4 i 7 a 6.
0: Ens espera un matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 73%.
7: Hey, yo, Jace.
8: Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
7: Say something to her. Holla at her.
8: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

What if I left anything?

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
1: Reoberta la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona, una carretera que s'ha hagut de tallar durant uns minuts degut a un accident. Ara es manté un carril tallat i lentitud encara durant uns 2 quilòmetres. I a l'eix transversal a l'alçada de Gurb hi ha retencions també en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que també ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert, però es manté un carril tallat.
0: Nou pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. La grip repunta a Catalunya en ple estiu. Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. Salut, però, assegura que no és un pic com els d'hivern i que el virus no és més virulent. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud on és hivern. No es preveu avançar la campanya de vacunació que començarà el 5 d'octubre per als col·lectius de risc. El jutge processa 2 agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de seguretat privada que l'any 2021 va disparar a 4 persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat considera que hi ha indicis que van actuar de manera descontrolada i desproporcionada després que es va atrinxerar en un mas. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca SEAT. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. El grup alemany no preveu electrificar cap model de SEAT, però el comitè d'empresa assegura que no s'ha parlat de la supressió de la històrica marca. Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per a adults Jim Quinn i l'última cinta de terror Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
2: Esports. El Madrid obre avui la 4ª jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, ha anunciat que celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. També en futbol, el Barça femení sabrà...
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 66%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Amb punt les 10 del matí. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. 19 persones intoxicades per monòxid de carboni aquesta nit a l'interior del dipòsit d'un vaixell al moll d'inflamables del port de Barcelona. Un home està en estat crític i un altre està greu. Nou pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i per la votació al Congrés. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors de la mesura. Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic, com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. Salvador Illa es compromet a fer tot el que estigui a les seves mans per salvar Seat i els llocs de treball. Tot això després que Volkswagen hagi aprovat una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no hagi aclarit el futur de la marca Seat. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. Organyà al Pirineu acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu. La cita, que s'allarga fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions, una competició que enguany estrena format. També en futbol, el Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. El Barça i l'Espanyol juguen diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. I Pau Lavadors ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6 a 4 i 7 a 6.
0: Matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Doncs bé, com us dèiem, dels 50.000...

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 56%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Bon dia, són les 11. El nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia tothom. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Illa. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors de la mesura: Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita per ara amnistiar Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal tomba l'última petició amb l'argument que el pronunciament de la justícia europea no esvaeix els seus dubtes. Salvador Illa es compromet a fer tot el que estigui a les seves mans per salvar Seat i els llocs de treball. Tot això després que Volkswagen hagi aprovat una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no hagi aclarit el futur de la marca Seat. La plantilla de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. Dos dies de dol oficial al municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, per la mort del nen de poc més d'un any, i aquest vespre a les 7 es convoca a fer un minut de silenci. Els pares de la víctima, que estan detinguts, estan a l'espera de les decisions del jutge que porta el cas. Organyà, l'Alt Urgell acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu. La cita, que s'allarga fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català.
1: Esports.
2: El Barça femení sabrà a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions, una competició que enguany estrena format. També en futbol, el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I Paula Badosa ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre aquesta matinada amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6-4 i 7-6.
0: I pel que fa al temps, molt sol i temperatures altes amb màximes que poden fregar els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. El cap de setmana persistirà aquesta situació, amb sol, nuvolades a les tardes i encara calor acusada al migdia.
1: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de les 11 del matí. És divendres 4 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 40%.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Ampules, 12 del migdia. Els Mossos han detingut una dona de 33 anys relacionada amb la mort d'un nadó, Sant Adrià de Besòs. Seria la mare de la criatura que va ser localitzada morta dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort. Dos dies de dol oficial al municipi de Santa Bàrbara al Montsià per la mort del nen de poc més d'un any, i aquesta tarda a les 7 es convoca a fer un minut de silenci. Els pares de la criatura que estan detinguts estan a l'espera de les decisions del jutge que porta el cas. El nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia tothom. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Salvador Illa. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita per ara amnistiar Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal tomba l'última petició amb l'argument que el pronunciament de la justícia europea no esvaeix els seus dubtes. Reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. 19 persones intoxicades per monòxid de carboni aquesta nit a l'interior del dipòsit d'un vaixell, això al moll d'inflamables del port de Barcelona. Un home està en estat crític i un altre en estat greu. I Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per a adults Jimmy Quinn i l'última cinta de terror d'Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà d'aquí a uns minuts els seus rivals de la Champions, una competició que enguany estrena format. També a futbol, el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I en handbol avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. El Barça s'enfronta al Porto i l'Sporting de Portugal al Bidasoa.
0: I pel que fa al temps, ambient assolellat i calorós les properes hores i també el cap de setmana. La temperatura fregarà als 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 32%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: El nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat el Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia tothom. Protecció Civil alerta d'una tardor amb temperatures per sobre de la mitjana i pluges fortes que dispararan les alertes per perill d'inundacions. Presenten una campanya que recorda la importància de l'autoprotecció que incideix en els riscos sobtats dels aiguats. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Illa. Ho ha avançat al camí del matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita, per ara, amnistiar Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos als càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal tomba l'última petició amb l'argument que el pronunciament de la justícia europea no esvaeix els seus dubtes. Els Mossos han detingut la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià del Besòs. La dona té 33 anys. El cos de la criatura el van localitzar en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici de la mina. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort. Desarticulada una organització dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes a través de prostíbuls de Granollers, al Vallès Oriental. La policia espanyola ha detingut 14 persones i ha alliberat dues dones. Organyà, a l'Alt Urgell, acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu. La cita, que s'allarga fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol s'enfrontarà a la primera fase de la Champions a l'Arsenal, el Bayern de Múnich, el París, la Roma, el Servet i el Kiu danès. El Madrid, per la seva banda, obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I en handbol avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. Barça a Porto a 6:15 i Sporting de Portugal Vidasoa a les 8.
0: I pel que fa al temps, ambient assolellat i calorós les properes hores i també el cap de setmana. La temperatura fregarà els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia. Passen 3 minuts i mig de la una del migdia. És divendres 4 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurieixas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El nou model de finançament autonòmic farà avui el primer pas amb l'aprovació del Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del Ministeri d'Hisenda, Catalunya i les Canàries. El govern espanyol confia que el Congrés el validarà.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 31%.
6: Hey, what's happening? Brother, what's up? Hey, how you doing? Yeah, brother, let's go.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema de el representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponce o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
0: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, i finalment, el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
0: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
3: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
20: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i la moscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
0: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
21: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
22: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
23: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
21: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
0: L'OCDE Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
2: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i, a més, eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també encantaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
0: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dient que està previst que els desocupin. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
7: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
6: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
21: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
0: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
21: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
0: Moment per la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama, Des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
24: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
8: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà

0: però els refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
1: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
2: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
1: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
3: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments doncs, jugar-los en contundència.
1: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa més Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa a la 1 del migdia Penya Ulm i a 6:45 de la tarda Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y punta al 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
4: ¿Qué cojones están pasando?
6: Punta al 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
7: Així ho compartiu tot?
8: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres vides.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
9: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
1: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
1: Protecció Civil es planteja enviar un avís d'alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
4: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
1: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut, i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
1: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
1: Els esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
1: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui, també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic, només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig, i amb absència de la Comunitat de Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
9: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
1: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcàdia, Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
9: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la Llei Orgànica del Finançament Autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la Llei del Sistema de Finançament i la Llei de Cessió de Tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
2: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
4: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuen.
10: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años, y por tanto exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
4: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
1: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
11: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
12: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Allí se aclaró el tema, la sacó una resolución el consorcio donde del SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
11: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
12: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana d'oportunitat perquè, evidentemente, los modelos que haya podrà ser repartidos esa capacitat de volumen en el resto.
11: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
2: Notícies en xarxa.
1: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
4: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
1: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
4: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llança més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
1: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
6: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabater és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és a poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
1: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
1: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
4: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
4: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
1: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
20: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
21: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i per tant la gent havia d'esperar següents autobusos i per tant aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
20: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana urbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la Universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
1: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes ibero-romanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
22: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
23: Unes 3 sitges. Que en surt és material ceràmica a dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
22: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
1: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
3: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
0: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
1: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
7: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
8: Ha estat una decisió que l'ha empresa només veient les fotos d'Instagram. Hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
7: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mig estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: estrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi, avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides. Supongo que no lo he pensado bien,
0: pero mañana seremos noticia de TV. Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Munic, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui Sara Monfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé. La veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Kitsanàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El nou Kitsanàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip bagenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estat, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, doncs surt el següent. I la veritat que doncs, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Kitsanàs Manresa serà aquest mateix diumenge, a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat aquest Catalunya migdia explicant-vos l'horitzó negre que té al davant el nou model de finançament. De seguida connectarem amb Madrid perquè tenim novetats dels últims minuts. S'ha aprovat el nou model de finançament amb els vots a favor només de les Canàries i Catalunya, a banda del govern espanyol, però tot i això que estigui aprovat, encara cal que s'aprovi al Congrés dels Diputats i aquí ara mateix no hi ha cap majoria que l'avali. També ens hem fixat en el parc d'habitatge públic el dia en què la consellera Sílvia Paneque ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que en 2 anys el govern hi ha incorporat 10.000 pisos protegits. I hem connectat amb Buenos Aires i amb Londres, ara que el president argentí Javier Milei ha recuperat el conflicte per la sobirania de les Malvines entre el seu país, que la reclama, i el Regne Unit, que no les pensa cedir. Ells els anomenen les Falkland, per cert. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs, tal com deies, connectem amb Madrid perquè ha acabat la reunió del govern espanyol amb les comunitats autònomes per aprovar aquest nou model de finançament que ja passa a la taula del Consell de Ministres perquè en pugui començar la tramitació parlamentària. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. S'hi ha aprovat el nou model, però amb totes les comunitats en contra, excepte Catalunya i les Canàries. El Partit Popular ho ha rebutjat, però també els dos governs autonòmics del PSOE. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els acaba de demanar que negociïn a partir d'ara, que és una oportunitat, però el PP s'hi nega en rotund.
4: No podem seguir tenint el país bloquejat. El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
5: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final es una traición.
3: Era la consellera d'Andalusia, rebuig total, tot i que la seva comunitat és la que surt més beneficiada pel nou finançament que el govern espanyol vol aprovar abans que acabi l'any al Congrés. Abans, però, li caldrà aconseguir el suport de Junts, que per ara s'hi nega.
2: Més notícies dels últims minuts. La defensa de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ha demanat l'absolució dels delictes de què se l'acusa, que són malversació i tràfic d'influències, pels quals se la jutjarà, recordem-ho, amb jurat popular. Els seus advocats sostenen que en cap moment va actuar amb ànim d'enriquir-se. En canvi, les acusacions demanen per Gómez 13 anys de presó i 6 per la seva assistent, Cristina Álvarez, a qui consideren cooperadora d'aquests suposats delictes. La Fiscalia diu que l'Audiència Nacional és competent per investigar la crisi de Ceuta. El Ministeri Públic apunta que darrere l'entrada massiva de migrants hi pot haver delictes com afavoriment de la immigració irregular, homicidi i lesions per imprudència lleu i organització o grup criminal. I a aquesta hora connectem amb l'equip viari, amb la Mariluz García, perquè tenim problemes a la P7, oi, Mariluz?
6: Sí, cues a la P7 per 2 accidents amb camions implicats. 12 quilòmetres entre Santa Perpètua i la Roca, direcció Girona. 5 quilòmetres més entre Santa Perpètua i Barberà, direcció Tarragona. I destaquem també les rondes de Barcelona complicades en sentit Besòs, igualment per accidents.
0: Passant 3 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4 amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: I l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Bona tarda.
10: Molt bona tarda.
0: Com esteu?
8: Bé, contents de veure la Isabel i el Marcos.
10: Sí, a mi també.
8: Sobretot el Marcos, que ha portat això? Pastetes.
0: Ara anava a dir-ho, Marcos Lamelas ha inaugurat la temporada de pastetes perquè has portat unes galetes... Em deies que les...
7: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
11: La teva música al teu ritme.
12: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 33%.

0: FM. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: pot
0: va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta sí.
0: Música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat mandrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: El nou model de finançament fa un pas endavant i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixen a punt per passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema en gairebé 4.700 milions d'euros per a Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern ara fa un parell d'anys. La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats per a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. SEAT garanteix el futur de la planta de Martorell, tant si desapareix com si no la marca d'aquí a 3 anys. Després de saber-se que el pla de reestructuració del grup Volkswagen, SEAT assegura que la fàbrica no es tancarà perquè Cupra hi produeix models que, diu, són rendibles i que estan adaptats ja a la transició cap a l'electrificació. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any vinent. El govern socialdemòcrata del país nòrdic ha reunit avui a Copenhaguen els socis europeus impulsors de la mesura. L'Argentina ressuscita la disputa de la sobirania de les Illes Malvines. El president argentí Javier Milei amenaça de sancionar empreses petrolieres britàniques a la zona, mentre el Regne Unit insisteix que el compromís amb l'arxipèlag és absolut. Els Mossos d'Esquadra detenen la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs. La dona té 33 anys. El cos de la criatura el van localitzar en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici de la mina. Investigació oberta. Protecció Civil demana preparar-se davant del risc de forts aiguats i inundacions aquesta pròxima tardor, que preveu complicada. I, a més, també es planteja enviar missatges d'alert durant o després de pluges sobtades per avisar dels perills que hi hagi un cop hagi parat de ploure. La nova temporada teatral del grup Focus comptarà amb figures com Josep Maria Flotats, Lluís Omar, Sílvia Muno, Leonardo Sbaraglia i amb una coproducció inèdita de la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea. L'entitat afronta el seu 40è aniversari després de superar el 500.000 d'espectadors aquest últim any.
1: Esports.
2: El Barça femení s'enfrontarà a la primera fase de la Champions a l'Arsenal, al París i al Servet a casa, mentre serà visitant contra el Bayern de Múnich, la Roma i el Cluj danès. En futbol masculí, el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. Barça i Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I en directe tenim la 13a etapa de la Vuelta, 193 quilòmetres entre el Muñécar i l'Oja. Ara mateix queden 52 quilòmetres per la meta amb un grup de 10 escapats a 4 minuts i 40 segons del grup on hi és el líder, Enric Mas.
0: Tarda de divendres, assolellada, molt càlida arreu, a màximes que tornen avui a pujar fins als 40 graus a l'Ebre i a Ponent. Hi ha molts valors per damunt dels 35 graus a la resta. La calor intensa es mantindrà el cap de setmana, però amb alguns núvols prims.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 33%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora el primer titular és per l'estat del trànsit, equip viari.
2: 15 quilòmetres de cua a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, a la Roca del Vallès, en sentit nord, direcció Girona, per l'accident d'un camió que ha topat amb la mitjana i que ja treballen per retirar i ha tallat el carril de l'esquerra. Efecte de retruc, la ronda de Granollers, la comarcal 352 a la Roca, comarcal 251 de Cardedeu a la Roca del Vallès i la C59 entre Santa Perpètua i Mollet en sentit sud. També hi ha més cua de l'habitual a l'autopista del Maresme i també a la B20, la Pota Nord, des de Tiana fins a l'Ella, en direcció Girona.
1: El nou model de finançament fa un pas endavant i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixen a punt per passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema amb prop de 4.700 milions d'euros per a Catalunya. Un dron rus impacta en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev i almenys 9 ferits. Zelensky ordena respondre amb contundència contra Moscou. I la comissària europea per l'ampliació de la Unió suspèn el seu viatge a Sèrbia per denunciar la rebuda de Mladic com un heroi. El cos del criminal de guerra, mort el mes passat a la Haia, va arribar ahir a Belgrat i aquest cap de setmana es preveuen actes massius d'homenatge. SEAT garanteix el futur de la planta de Martorell, tant si desapareix com si no la marca SEAT d'aquí 3 anys. Després de saber-se el pla de reestructuració del grup Volkswagen, SEAT assegura que la fàbrica no es tancarà perquè Cupra i està produint models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. La consellera d'Habitatge, Sílvia Panecchi, avança al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern fa 2 anys. La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. I detinguda la mare del nadó trobat mort aquesta setmana en un edifici de la mina Sant Adrià del Besòs. La dona té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort de la criatura.
3: Esports. El Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. En directe tenim la 13a etapa de la Vuelta, 193 quilòmetres entre el Muñécar i Loja. Ara mateix queden 8 quilòmetres per la meta amb un grup de 9 escapats a 4 minuts i 13 segons del gran grup on hi és el líder Enric Mas. I en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el jugador del Barça Tossa Nwoma serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlles. Perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa ACB.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i molt càlida, les màximes més altes tocaran o superaran els 40 graus a l'Ebre i Ponent i molts valors per sobre dels 35 graus a la resta. La calor intensa es mantindrà el cap de setmana, però amb alguns núvols prims.
0: 3CAT Info.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us informa Agustí Serrat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El nou model de finançament autonòmic, pactat entre els socialistes i Esquerra, ha fet avui...
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 35%.

0: Bona tarda, a les 6. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
1: Doncs encara queden uns 11 quilòmetres de cua en AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció a Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès després que han retirat un camió que havia topat amb la mitjana. En aquesta zona també cua la C-17 de Mollet del Vallès a Parets en direcció Vic i de retruc afecta l'autopista del Maresme amb retencions de Tiana a Alella, de Premià de Dalt a Vilassar i de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona.
0: El nou model de finançament fa un pas endavant i és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any que ve. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i de les Canàries, l'han deixat a punt avui per passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema en gairebé 4.700 milions d'euros per a Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern fa 2 anys. La xifra inclou tant pisos nous com sobretot pisos recomprats o parcialment finançats pel jovent. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. Un dron rus ha impactat en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev. Com a mínim hi ha 9 persones ferides. El president ucraïnès ordena una resposta contundent contra Rússia. L'atac s'ha produït hores abans del viatge aquesta setmana a Moscou i a Kiev dels mediadors nord-americans per intentar reactivar les negociacions per la pau. La comissària europea per l'ampliació de la Unió suspèn el seu viatge a Sèrbia per denunciar la rebuda de Mladic com a un autèntic heroi. El cos del criminal de guerra, mort el mes passat a La Haia, va arribar ahir a Belgrat i aquest cap de setmana es preveuen actes massius d'homenatge. Els dos menors detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa dimarts a la matinada estaven sota llibertat vigilada. Així ho han confirmat fonts judicials. L'ordre de vigilància era per un cas anterior. Avui a Manresa s'ha fet el funeral per la víctima. Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort del nen de 18 mesos, que feia una setmana que estava desaparegut. I avui al vespre fan un minut de silenci. El jutge del cas ha de prendre a les properes hores una decisió sobre els pares, tots dos implicats. La nova temporada de teatral del grup Focus comptarà amb figures com Josep Maria Flotats, Lluís Omar, Sílvia Munt o Leonardo Sbaraglia i amb una coproducció inèdita amb la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea de Barcelona. L'entitat afronta el seu 40è aniversari després de superar el 500.000 d'espectadors aquest últim any.
2: Esports.
3: El Real Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. Barça i Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. En bàsquet, segons ha pogut saber 3Cat Info, el jugador del Barça, Tosan Ewoma, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa ACB. I en esport en directe tenim en marxa la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica que estan jugant el Barça ara mateix i el Porto en aquests moments. Minut 15 de la primera meitat i el Barça que guanya còmodament el conjunt portuguès.
0: Tarda assolellada i molt càlida arreu, amb màximes que avui es tornen a enfilar i de valent els...
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música, al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 35%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora comencem el repàs dels titulars per l'estat del trànsit, equip viari.
2: Destaquem els 11 quilòmetres de cua a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona i també les cues de l'autopista del Maresme de Tiana a Alella a l'altura de Tallà a Vilassar de Dalt i de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona.
1: El nou model de finançament fa un pas endavant i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixen a punt per passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema en prop de 4.700 milions d'euros per a Catalunya. Un dron rus impacta en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev i almenys 9 ferits. Zelensky ha ordenat una resposta contundent contra Rússia. L'atac ha coincidit amb el viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha hagut d'interrompre la visita a un hospital. Els dos menors detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa dimarts de la matinada estaven sota llibertat vigilada. Així ho confirmen fonts judicials. L'ordre de vigilància era per un cas anterior. Mentrestant, avui a Manresa s'ha fet el funeral per la víctima. Detinguda la mare del nadó trobat mort aquesta setmana en un edifici de la mina Sant Adrià de Besòs. La dona té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort de la criatura. SEAT garanteix el futur de la planta de Martorell, tant si desapareix com si no la marca SEAT d'aquí 3 anys. Després de saber-se el pla de reestructuració del grup Volkswagen, SEAT assegura que la fàbrica no es tancarà perquè Cupra ja està produint models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. Protecció Civil demana preparar-se davant del risc de forts aiguats i inundacions aquesta tardor, que es preveu complicada. A més, també es planteja enviar missatges S-Alert durant o després de pluges sobtades per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I al Regne Unit, noves acusacions de finançament irregular esquitxen el Congrés anual de Reform UK. El partit de Nigel Farage, el líder de l'extrema dreta britànica, ho nega i diu que els han parat una trampa. En paral·lel, Farage ha signat un acord amb el reagrupament nacional francès per combatre la immigració si arriben al poder.
3: Esports. Betis i Real Madrid obren avui la quarta jornada de primera divisió a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. En bàsquet, segons ha avançat 3Cat Info, el jugador del Barça, Tosin Ewoma, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Es perdrà a priori la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I en directe tenim en joc la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica d'handbol. Ara mateix queden 10 minuts pel final del partit. Barça 34, Porto 30.
1: I pel que fa al temps, calor desmesurada per ser setembre. Les màximes més altes han superat els 40 graus a l'Ebre, Ponent i la Conca de Tremp. Tarda de cel clar i nit tropical o puntualment torri de la costa. La calor intensa es mantindrà tot el cap de setmana, però amb alguns núvols prims.
0: 3Cat Info.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 7. Us informa Agustí Serrat.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 39%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta,
2: sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 2:15

Casa del matí, del 5 de setembre a la Gavella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa. S'ha acabat Mandrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Bona tarda, són les 8. Trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem que encara queden uns 8-9 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Montornès en direcció Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès. També cues a l'autopista del Maresme, de Tiana a Montgat, a Premià de Mar, de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona, C60 a Argentona, direcció Mataró, la C65 a Llagostera, cap a la costa, i a Barcelona, la Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port en sentit Besòs.
0: El nou model de finançament ha fet avui un pas endavant i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixen a punt de passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema en gairebé 4.700 milions d'euros per a Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, avança al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern fa 2 anys. La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. Un dron rus ha impactat en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev. Com a mínim hi ha 9 ferits. El president ucraïnès ordena una resposta contundent contra Rússia. L'atac coincideix amb el viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha hagut d'interrompre la visita a un hospital. El president de Telefònica, Marc Murtra, demana impulsar sense complexos la indústria de defensa a Catalunya. Ho ha associat a la defensa de la democràcia i assegura que no es pot dependre de les tecnologies desenvolupades fora d'Europa. Al Regne Unit, noves acusacions de finançament irregular que esquitxen el Congrés Anual de Reform UK, el partit de Nigel Farage. El líder de l'extrema dreta britànica ho nega i afirma que els han parat una trampa. Un dels dos menors detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa dimarts a la matinada estava sota llibertat vigilada. Així ho confirmen fonts judicials. L'ordre de vigilància era per un cas anterior. Avui a Manresa s'ha fet el funeral per la víctima. La nova temporada teatral del grup Focus comptarà amb figures com Josep Maria Flotats, Lluís Omar, Sílvia Munt o Leonardo Sbaraglia i amb una coproducció inèdita de la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea. L'entitat afronta el seu 40è aniversari després de superar el 500.000 d'espectadors aquest últim any.
2: Esports.
3: A partir de les 9 del vespre comença la jornada 4 a la Lliga de Futbol de Primera Divisió amb el Madrid, que visita el camp del Betis. Els blancs són al capdamunt de la classificació, empatats a 9 punts amb el Barça, tot i que els blaugranes lideren per millor diferència de gols. També en futbol, el Barça femení ha conegut els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès a casa, mentre que a domicili les de Pere Romeu s'enfrontaran al Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès. I ara en vol, el Barça s'ha classificat per disputar demà la final de la Supercopa Ibèrica en derrotar el Porto en la primera semifinal de la competició.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 45%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: Ciumanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 59%.

Thank you.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 62%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 59%.